Benvinguts i benvingudes. Soc en Rafael Corbí i això és una nova edició del Line Dance Show amb Corbí Line Dancers. Welcome you all to another edition of the Line Dance Show with Corbí Line Dancers. Soc en Rafael Corbí i la meva filla Ariadna Corbí us portem doncs el que estem ballant o el que ens interessa. I aquest és el tercer programa dedicat al món dels workshops, del que vam poder ballar l'Olé, aquest programa. Avui acabem. This is the third program in a row dedicated to Olé 2026. Com sempre, tot el que ballem en el món de Line Dance, aquí, a la vostra emissora, Everything We Dance, here on Line Dancer Radio, the Line Dance Show with Corbí Line Dancers. The first one is I Dance Waltz, a choreo workshop by Rebecca Lee. Wonderful, easy, intermediate waltz with music by Jeff Sator, Golden Night. És música d'en Jeff Sator, Golden Night, un ball d'intermedis, de vals, un vals, per això es diu I Dance Waltz, de la Rebecca Lee.

preciositat de cançó, i aquesta d'en Jeff Satcher, Very Nice Song by Jeff Satcher, el I Dance Waltz of Rebecca Lee. Next on stage was my very good friend Yvonne Verhagen from the Netherlands. La segona a pujar a l'escenari d'Olé va ser la Yvonne Verhagen des d'Holanda. Ella ens va ensenyar dos balls més. El primer d'ells, el No War No Cry, was the first No War No Cry by Yvonne Verhagen, Raymond Salamin and Colin Gies. Music by Ord Dirrer J.O. I can't pronounce that. No ho sé pronunciar-ho. És una cosa estranya. Però és igual. El tema es diu No War, No Cry.

No War No Cry amb la Yvonne Verhagen. Després la Yvonne ens va ensenyar un ball que és d'aquelles vegades, d'aquelles coses que no arribo a entendre que es facin, perquè l'any passat ens van portar, fa dos anys, una coreografia, Raymond Sarlamin, completament anomenada Sexy Lady, amb una cançó de John West i Large France. Bé, resulta que el mateix John West, en Large France, han fet una versió amb, digueu-li, holandès d'aquesta cançó, que es diu Lekkerding. Doncs bé, han fet un ball diferent, coses que no entenc. Lekkerding is a choreo by Raymond Sarlamin and Yvonne Verhagen, Lunch of France, Lekkerding, which is a Dutch version of the song Sexy Lady. Here it is.

Bé, doncs el Lecker Dink, aquí el tenim de nou amb en Raymond i també la Yvonne, amb aquestes coreografies que ens aportaven de Ole Lecker Dink, amb aquesta cançó, com us dèiem, de John West i en Lunch of France. Seguim i ho fem de nou amb la Rebecca Lee, once again on stage, Saturday at Ole, was Rebecca Lee from Malaysia, with two more easy choreos. The first one was Yala Yala. Yala Yala is a song by Metavoy and Samsara. Yala. Ok? Here it is. Aquesta és la cançó de Metavoy and Samsara, anomenada Yala. La Rebecca Lee li ha fet el ball. Yala Yala. Doncs hola.

Es diu Yala, no confondre amb un altre ball de la mateixa Rebecca Lee, que es diu Yala, que és d'avançats, no confondre. This is Yala, not Yala, because Rebecca has another dance with Mark and Chris called Yala. It's advanced level dance. Okay, next one is another one by Rebecca Lee. She got time to teach two easy choreos on Saturday. Va tenir temps d'ensenyar dos balls prou senzills el dissabte. Aquest segon portava el nom de Fruit de la Passió, Passion Fruit, with Rebecca Lee.

0: Les setmanes amb el programa especial primer de Calp, d'Olé, us presentàvem una coreografia d'en José Miguel Villoque Bane anomenada We Are Not Alone. Avui és la recomanació de l'Ariadna. Two weeks ago, we show you the choreo We Are Not Alone by José Miguel Villoque Bane. This is today's recommendation by our advanced level teacher, Ariadna.
1: Hola a tothom. Avui des de la classe d'avançats us volem presentar un dels balls que vam aprendre a l'Eurodance i que més buts ha tingut, per tant, probablement en un moment o un altre farem a classe, ja sigui ara aquest mes que ens queda o a partir del setembre. El ball es diu We Are Not Alone, està coreografiat pel José Miguel Villoque Bane i realment va ser un gran, gran hit que tenim moltes ganes de fer a classe. Today I am introducing you one of the dances that we learned at Eurodance and that we're going to be doing either this month or from September in our class, because everyone loved it. The dance is We Are Not Alone by José Miguel Villoque Bane, and we are really, really looking forward to doing it in class.

Bé, doncs aquí ja teníeu aquest ball de Marlon i en Romain amb aquest Tuco Taka, si així es diu aquesta coreo que podem veure, Tuco Taka. Jo no sé si la música és aquesta o no, però si no, ho hauria de ser. This is Tuco Taka with our friends Marlon and Romain. Després de l'Ariadna i les seves dues interpretacions, anem per al Vitat Song, un altre dels workshops d'Olé, a Calp, a Alacant, amb en Jeff Camps, en aquest cas. Another from the workshops on Saturday, the last day, with Jeff Camps. A very beautiful song by Brett Eldridge. Wanna be that song. Be that song. Wonderful one.

I wanna be that song with Beth Eldridge and Jeff Combs, la coreografia en Jeff Combs. Seguim amb un ball que ja us havíem presentat fa setmanes, temps enrere, mesos, diria jo, perquè en Marlon el va ensenyar Santa Susana. It's not a new dance, but Marlon had time to teach everybody the curry call Jamaican. This is the extended mix, a little bit longer. És l'extended mix una mica més llarg. És el Jamaican amb Hugel i Salto.

Send the version of Vam Vam Jamaican by Hugel and Solto, la versió del Jamaican de Marlon and Romaine. En Marlon, a Calp, també ens ha portat a l'Olé una nova coreografia, concretament l'anomenat Good Girl, una coreografia d'ell, de Marlon Rockers, amb en Romaine Brasme, del maig de 2026, en la cançó de Zion Beats, que es diu Good Girl Afro Orchestra. Good Girl is a choreo by Marlon and Romaine, and this is the music.

Tercer programa especial que dediquem a Olé, en aquest cas amb les coreografies que es van ensenyar els darrers dies. Estem el dissabte i després de Marlon va ser el moment de repassar un dels balls ensenyat per en Daniel Trepat. En Dani ens va portar el Fire in the Feet. Aquesta és una de les coreografies que ens obsequia de one of the last choreos that were taught in Calpe at Ole was Fire in the Feet by Daniel Trepat.

Fire in the Feet, en Danny Trapatti i Gregory Danvois, Fuego en los Pies, en Dantry Five. Aquesta és la música que escoltàvem. Seguim a Line Dancer Radio, ja amb els darrers minuts. So we'll continue with the last two choreos here on Line Dancer Radio. Tina Tequila by Yvonne Verhagen, with music by Snot Cop, Tina Tequila. Say that.

Estem a tancar la paradeta per al programa d'avui després d'aquest fantàstic The Queen que acabeu d'escoltar. Salutacions de Rafael Corbett saying to close our radio show for this week. Thank you very much for being part of us. This is Rafael Corbett and Arianna from the Costa Brava in Catalonia through Radio Palafrugell and Line Dancer Radio a través de nosaltres i d'aquests espais. Després d'haver escoltat The Queen acabem en You Better Think d'en Fred and Shane, en Michael Lynn, en Guillaume Richard, Jean-Pierre Mach i en Nils Poulsen. See you next week. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.